0: soñador.
1: Go log si sa anarchoi, de it all of alalda. Er hiera, och baikala shodasi, ja dela mi dahbahuva, topogostonlea.
2: Topogostonlea, da du er.
3: Logda pro, anarcho.
1: Logisisa, anarchoi.